Ilia cor baselgia sedrun, segner pren mei pil maun, per far un plaseir oz a Maria de Florin da Muster.